0: Aquí seguimos en la sintonia de Ràdio Balear. Ara m'ho anem fins a Menorca i escoltam a Joana Pons en ses guitarres que canta no es convidarà a visitar en aquesta illa tan guapa i que és veïnada d'aquí de Mallorca. Escoltam a Joana Pons que no es convida a visitar a Menorca.
1: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Abrimos este tiempo de tertulia deportiva con el Mallorca como protagonista. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Y hoy vamos a empezar por Emilio de la Cámara. Emilio, hombre, muy buenos días. Hoy cambiamos el orden.
1: Llega el último,
0: No lo sé.
1: Te llega el último, o sea que...
0: Bueno, siempre dice que los últimos siempre serán los primeros.
1: Eso, ahí. Buenos días y a todo el mundo y a nuestros oyentes.
0: Juan Ra, Mon Pons, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. A nostre gent de nou, a nostre gent de Ràdio Balear.
0: Paco Gaita, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: I també en Segismundo Morell. Segismo, bon dia.
4: Bon dia, Jaco, i bon dia a tothom.
0: Bueno, victòria del Mallorca davant la Real Societat B, 0-1, en el minut 81. Molt de nervis, perquè semblava que no acabava d'empènyer el Mallorca.
3: Bueno, 3 punts i res
0: i
3: més.
0: Ja està.
3: Ja n'hem parlat un poc de més.
4: 3 punts
3: perquè
4: i
3: l'únic que interessa. 3 punts, perquè passa horrorós. I el Mallorca, no sé, en la qualitat que tenen els seus jugadors, en teoria, perquè ja ho han de demostrar de muntes camp. Pues,
1: de tanta qualitat.
3: Pues nada.
1: No ho sé, nada, no ho sé, nada. Paco. No sé cómo lo ves tú de tanta calidad.
3: Seguimos hablando de un Darder y de un Torres.
1: ¿Qué fe que tiene?
3: Que tenían que ir a la selección. No sé si.
1: Tiene mucha fe, en el equipo.
4: Bueno. Mira, una cosa. Como siempre, ya me agradan las estadísticas. ¿No?
3: Ay, perdón, es Ramat. Fuentes.
1: Ahora no voy a recordar.
3: Que es el primer día de Borbaidi en Fuentes.
1: Ahí donde voy a ir yo.
3: Un buen fichaje.
1: Ahí donde voy a ir yo.
4: Seguéis en secreto de Ramat, pero bueno.
1: No. Tú. Yo Mallorca. Que es un jugadorazo como la Copa un Pino.
4: Real Sociedad Mallorca. Real Sociedad B. Remate esa puerta. 2 en la Real Sociedad, 1 en Mallorca.
1: Y no.
4: Dit això, ja podem posar una altra cosa, perquè no hi ha res que contar d'aquest partit.
1: Res.
4: Que no hi ha res que contar d'aquest partit.
1: No n'hi ha més.
4: No. Jo recomanaria que la gent ves, per exemple, ahir vespre vaig veure el Leganés Granada. Són cada bous. El que sempre reclama en Emilio, intensitat, força, ganes, això és el que deixonen. El Mallorca... 4 lotets, perquè la Real Sociedad B, són 4 nins, són nins.
1: Sí, subido de los juveniles,
4: claro.
1: 20 años, 22,
4: 18, 22, 28,
1: 22, 28, 22, 28, 28, 28, 28, 28,
4: 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,
3: 28,
4: 28, 28, 28, 28, I el Mallorca, com sempre diu Paco, balon enrere,
3: balon descostat, balon d'aquí, balon d'allà, i fora res vertical.
4: Arriba un balon en Fuentes, que se va ficar, jo crec que ja per desesperació, amb un individualisme que és característic en ell, que en lloc de passar el balon va seguir, gràcies a Déu, va seguir,
3: exacte,
4: va xutar, passa entre dos jugadors i de baix de sa mà d'esporter. Que de 10 vegades 8 es porter l'aturarà, o pegarà a un dels defenses. Però la setmana anterior se'ls va aparèixer la Mare de Déu en dos gols.
3: I aquesta setmana,
4: i aquesta setmana, pues, més o menys el mateix. Seguim sense jugar a res.
3: Yeah.
4: I jo, que sí, que és segona divisió, que és el Mallorca, que no és el PSV, que no és el Manchester i que no és el Barça...
3: Sí, però el Granada, és el Granada.
4: Intensitat. Que acabaran la temporada primers o segon jugant d'aquesta manera? Pues no ho sé. És probable que sí, és probable que acaben primers o segons quan acabi la temporada.
1: Però d'aquesta manera no vamos a ningún lado.
4: Però aburriendo las ovejas.
1: Yo creo que podemos, el equipo puede cambiar. Pero...
4: Aburriendo las ovejas.
5: Demà, perdó, perquè arriba tard, però ara un tens el tren i a fora d'edat.
0: Que has vingut en tren, Miquel.
1: El ministro Puente tiene la culpa.
0: Que has quedat llevat separada d'aquí, de veure la ràdio.
5: No, que has tren a fora d'edat.
1: No, però això ha sigut una ordre del ministro Puente.
0: L'autobús sí, però ara tren
4: canviant la roda d'un tren.
0: De moment no arriba el tren aquí, que ja podria ben arribar ja.
5: Seguro, seguro. Bon dia a tots.
0: Bon dia, Miquel, com estàs? A part d'estar...
5: He tingut aquest petit problema. Me deixeu fer un incís?
0: Sí.
5: Vull saludar en els nous companys de Valldemossa, de sa,
6: Penya madridista, penya mallorquinista.
5: Penya mallorquinista, que estuvimos cenando.
3: Sí, en el sopar dels Alfonsinos.
6: Una
2: plaga. Ja que va demanar el sopar dels Alfonsinos, no vau investir en Ortells i en Alfonso Díaz i dir-li hay que destituir a l'entrenador?
5: Jo sí,
2: però... O dimitir?
5: Però no sabeu per què.
2: Tant que demanau canvis, que tiquitaques... Perdó, quan sí, d'aïna ho heu de dir?
6: Però Sando el Mallorca con 10 punts.
3: Però has de parlar de jugadors,
4: Jo crec que no és un problema d'entrenador.
2: No.
4: Jo crec que no és un problema, en aquest moment no és un problema d'entrenador. Així com teníem en Jacob. És un problema d'actitud, per exemple, d'un Sergi Darder. Per exemple, d'un Sergi Darder que tira el futbol i tira cap endarrere i contagia.
2: Un Pablo Torre que se va voler quedar per demostrar, i no ha demostrat, i està... minuto 60 ja l'han de canviar.
4: Sí, perquè no és per 90
2: minuts. I pensava una cosa, la setmana aquí, aquest cap de setmana i el següent, no tenim en Valiant.
3: Ja.
2: Haurà de jugar en semàfor.
3: Bé, però l'altre parat central que va sortir a mi me va agradar molt.
4: No me va desagradar.
3: Molt bo.
4: No me va desagradar.
2: Que vece de l'Elche.
6: Te digo de l'Elche.
2: I després està l'altre, Sumaoro, que a mi no me desagrada. Ara... L'únic que veig jo fluixet és en Calatayud, que per la seva banda tenia una autopista.
3: Bueno.
4: Sí.
3: Bé, allà també que diu una cosa, que estan parlant d'aquests estrenys que ha fitxat el Mallorca, no donen resultats. Jo discrep completament. Els estrenys del Mallorca donaran resultat quan ets a pas sense pilota.
4: Ai,
3: perquè això d'aturar-se en el mig del camp i tornen endarrere, el que deia en Sergi ara fa un moment, i amb això sempre han coincidit, si tu quan arribes al mig del camp, en vez d'allargar la jugada i passar-la en els estrens, no els dones la pilota i tornes enrere, que va punyet el vol fer en els estrens. De què serveix tenir dos estrens?
6: Esa reflexión se la tienes que hacer ver el equipo técnico, en este caso el entrenador del Mallorca. Oye, si veis que está desmarcado aquel, no lo paséis. Y si veis, echa la pelota para atrás. Joder, pero es que no ven ni uno, ni un hueco para parar la pelota al extremo. Si no hay, entonces pones 4-4-2,
3: creo que habrá
6: más margen.
3: No, hombre, ¿qué es esto?
2: I jo, si voleu, si hem de jugar amb un 4-4-2 o tal, jo pujaria en Buxa, el polaco, m'encanta, jo.
3: Bueno, però és que jo crec que el Mallorca podria jugar perfectament en dos puntes. És quan t'emprenyaria. És quan realment t'emprenyaria.
4: Sí.
3: I a la mitja, no tens per què jugar en quatre mitjos. Per què jugar en quatre mitjos si tanmateix no serveixen per passar una pilota? Perquè si passessin la pilota, te diria sí. Però per passar la pilota ells amb ells, per mira, si lleves un mig...
6: Tinc 3-2.
3: Si lleves un mig, Pentura, no se passaran tant la pilota i s'aniran...
4: No, i a la millor, el que tu dius, amb un falso nou.
3: Clar.
4: Amb un falso nou que jugassin d'aquesta manera. És avorrido.
3: Bueno, llavors també jo també vull dir una cosa en contra dels àrbits. Jo hi vaig veure
2: Emilio,
3: però jo te diré una cosa. A los 5 minutos más o menos de partido hubo un agarrón clamoroso exactamente igual que el que le hicieron al Madrid con el Atlético y se pitó penalti. En el Mallorca ni siquiera lo van a mirar. Y para mí el tan penal o més que l'altre.
4: Mira, lo dels àrbits, jo fa estona que no xerro dels àrbits. Jo crec que fa un any m'havia proposat no xerrar.
6: Hace muy bien.
4: Jo crec que després de lo que vàrem veure ahir,
3: Sí.
4: No, no és Bernabéu, eh? Altres partits que va

0: Obrim aquest temps de tertúlia, segueixen nosaltres en Sergi i en Juanra i canviem completament d'assumptes. I el més destacat és el que s'ha produït fa res, una estona, i ja ho han avançat en el butlletí informatiu, i és que el magistrat Juan Carlos Peinado ha dictat avui dilluns auto d'apertura de judicis oral contra na Begoña Gómez, dona del president del govern, i contra també la seva assessora, na Cristina Álvarez. L'instructor ha resolt que Begoña Gómez s'assegui a la banqueta dels acusats per un delicte de tràfic d'influències i un altre de malversació de cabdals públics, mentre que Álvarez contestarà com a cooperadora necessària únicament per la malversació relativa en el desviament d'un software universitari. El procediment amb el Tribunal de Jurat passa ara a l'Audiència Provincial de Madrid. És la darrera hora sobre aquesta esperada, no?, decisió de juez Peinado, que està res a poques hores, pocs dies de la seva jubilació obligatòria.
1: Efectivament. I han intentat, per totes les maneres, per tierra, mar i aire, dilatar l'instrucció a fi de que canviés de jutge. I veurement si trobaven un que obeís el seu designi.
0: Sí, que li ballés aigua.
1: Exacte, perquè aquest deu pertanecer a la fachosfera, no està sonet, o ha estat A, o ha estat qual,
0: o
1: un dia va veure passar un despepet per davant ell, i ja, tal, bé, qualsevol excusa. Bueno, era esperat, com has dit tu, era esperat que se l'enviés a judici oral per tot això, però no mos oblidem que va a judici oral en jurat en s'aval de l'Audiència Provincial de Madrid, perquè l'Audiència Provincial de Madrid ha tingut que resoldre no sé quantes qüestions d'aquesta instrucció i ha fet rectificar unes i ha avalat unes altres. Entre elles ha avalat que arribés en judici oral en jurat de Begoña Gómez, la presidenta. Que, per tant, nada nuevo bajo el sol i ja estamos.
0: Sí, però
1: Segur que no ha donat temps, no li va donar temps a Leire Díaz a contratar
0: o
1: intentar contratar qualque sicari dels narcos per assustar en Peinado o la seva família. La seva família ja la varen perseguir suficientment, en Peinado, ja se la va perseguir suficientment. Però, claro, no va tenir l'aire, no va tenir temps de trobar cap sicario, com sí que ho va intentar en seu germà de la jutgessa Viedma, que va instruir la causa del músic de familiar d'en Pedro Sánchez. Familiar, o el germà adoptat, perquè ja no, segurament ja no el coneix com a germà. Y bueno, ya ahí vamos, pues esperaremos, ahora quedará veurement quan marca l'audiència, marca fecha de judici per la presidenta. No crec que sigui abans de final del 27, no, tal com funciona de jutjats, no crec que sigui abans del 27.
0: Per abans de les eleccions?
1: No, després. Ja haurà perdut les eleccions. El Pedro Sánchez ja haurà perdut les eleccions.
0: Perdut, tu dius.
1: Sí, no, perdut.
0: Una cosa és que arribi a presidència.
1: No, perdut i ja no governarà, ja no serà president de govern. Ja no serà president de govern. Seguirà siguent el president o el secretari general del Partit Socialista i des d'allà intentar pues, aferrar-se i com una pagigida a la presidència o la secretaria general de l'Internacional Socialista.
0: Segons en Puente farà fins al 2030.
1: Sí, no, perquè
0: ja després hi haurà relleu, segons en Puente.
1: Bueno, perquè ahir hi havia una teoria a un mitjà de comunicació, no me digues quin era, que en contra del que jo he dit sempre, no me va semblar descabellada, i és que anàs a un superdomingo amb Pedro Sánchez.
0: Jo sempre dic ho va descartar ell.
1: Sí, jo, bueno,
0: quan descarta coses hi ha que tremolar.
1: Sí, exacte. No. Pots començar a tremolar. L'argument que donava no era dolent. I era que si se feia, com jo sempre dic, per febrer, març, les eleccions, pot ser s'aguantada grossa, molt grossa, i se quedaria com a secretari general del partit, però en dos o tres mesos per davant amb personatges com en Page o Balles, que encara ho són importants, i president important, que durant aquest temps li podríem intentar moure-se cadira, perquè, claro, s'havia pegat una bufetada soberana a les urnes. Si ho fa després, tots aquests perdran les eleccions perquè la gent votarà en clave Sánchez i perdran les eleccions, i entonces també li intentaran moure la cadira totalment. Mentre que si les fa amb son superdomingo, en Page i família i tots aquests se peguen la gran bufetada, com a ell també, però cap té força ja per pegar un cop damunt la taula dins el Comitè Federal del PSOE. I entonces ell se queda dueño i senyor del PSOE. I ell li dona igual, perquè després de mi el caos. El que sempre dic, la política de tierra quemada. I no queda ningú, i entonces hago y deshago el Partido Socialista a mi gusto, lo llevo donde a mí me da la gana, hacia donde a mí me da la gana, y yo me aseguro el futuro, o el futuro cercano.
2: Ya.
1: Y por eso no vais a descartar, no me va a desagradar aquesta idea que plantejaven aquest mitjà.
2: Jo ahir, aquest cap de setmana vaig tenir una assemblea, un consell polític del PSIP, de CFSM, Federació Socialista de Mallorca, i pal de sensacions, el que vaig veure allà dins, és que estan, a nivell municipal i tal, ho estan, perdón por la palabra, Jaco probada pitidos por si las moscas, acojonados. Estan acollonats. Un companyero me va dir, Juanra, no es podem preparar a 4 o 8 anys
0: de sequera,
2: perquè i tot bé, a part de la campanya, que és campanya, precampanya, el que vol dir que se fan, però s'està arrastrant molt tot, lo de el senyor de les joies, en Pedrito i tota aquesta tropa.
0: Però clar, aquí, en el cas de,
2: jo, lo que,
0: de Mallorca...
2: Les sensacions que jo m'ho dona.
0: Començant per el candidat a Baldia del PSIP.
2: Això ja és un cas a parte.
0: Clar, és que en el PSIP, aquests vídeos que fa de que té calor,
2: que i que ha de fregir un ou en un tobogán.
0: Sí, i després que lo dels autobusos de CMT que pugin primer residents i després que pugin els altres,
1: sí.
0: Són idees que realment només veient comentaris a les xarxes socials, i no només dels contraris, sinó dels mateixos, dels mateixos col·leu polític...
2: Aquí Jaco, mira...
0: Fa mal.
2: Ara, mira, Jaco, arrel de lo que tu has dit, mira, jo vaig comentar amb un lot que el regidor de l'Ajuntament de Palma i li vaig dir, escolta, no sou conscient que en Iago està fent el ridícul, no amb aquestes paraules, amb aquests vídeos que fa. Ai, Juanra, no, i va dir, no, si és veri, ja li han dit, que fa vos el lot que li du la comunicació, que aquests vídeos no els afain. Perquè està fent el ridícul. Jo li vaig dir, sí. Perquè li vaig dir, mira, jo ho veig des de fora. Dic, Imagina't la gent que no és votante.
0: Clar, és que se n'enriuen d'ella a la cara.
2: És que és això?
0: Vull dir...
1: Sí, no sé, jo crec que...
2: Jo veig
0: aquí que no tenen idees, no saben per a on agafar...
2: Ai.
0: En el cas de Palma,
2: sí,
0: no saben per a on agafar, en vez de fer un estudi, de dir, a veure, què està succeint ara mateix amb la governança del Partit Popular dalt la sala, del cort, a l'Ajuntament. Què està fent malament i què és el que es pot millorar? No direm què està fent bé, què es pot millorar.
1: Molt.
0: I ho diu un que és del PP.
1: Poden xerrar de l'Ajuntament, és la segona part, poden xerrar de l'Ajuntament de Palma. Perquè ha sortit una notícia aquest cap de setmana que diuen molt del tema. Però bueno, el que te deia, política de terra quemada.
2: Sí.
1: Estan arrasant en tot. I de fet ho veiem aquí. És veres que el PP també ha passat per aquest procés.
0: Sí.
1: I molta gent de molta valia, de molta, moltíssima valia, diríem primeres espases, per entendre aquesta frase que diuen, no m'ha agradat mai això, la primera espada, però bueno, igual.
0: No xerram de Sevilla,
1: sí,
0: socialista de Sevilla en espades.
1: Però no han volgut anar a llistes del Partit Popular. No varen voler anar a llistes del Partit Popular i de fet ho varen veure fa uns anys, no aquesta darrera legislatura, però uns anys, que les llistes eren bastant mediocres, i ho dic jo, un membre del Partit Popular,
0: sí.
1: Eren bastant mediocres i així m'ho lluïa el pèl. En aquestes d'ara, jo crec que se va endevinar total i absolutament en la presidència del govern. El Consell, bueno, allà està, i l'Ajuntament era francament mejorable. Pues això mateix està passant en el PSOE. Qui és Ner Rosario, qui és Ner Veruela i qui és l'altre que no sé ni què nom en el Consell.
2: Qui
1: són aquests? Perquè, claro, posen terceres, quartes o quintes files,
2: Sergis,
1: no hi ha primeres files ja.
2: El rat que dius de Ner Rosario. L'altre dia vaig xerrar. Diu, no, ja ho sé que jo som la secretària d'Estat de Turisme. I lo de l'ENA és una cosa que s'ha de lluitar, que s'ha de... Una pregunta. No vaig ser casa mà, perquè vaig estar així a dir-li, Rosario, tu t'has de manifestes en contra del turisme? Quan tu ets el secretari d'Estat de Turisme.
1: No, però és la política d'en Pedro Sánchez, és la contradicció constant. És la contradicció constant.
0: I diu de lluitar per el tema d'AENA, però el seu govern anuncia ampliació de passatgers de tot a Balears en 50 milions fins a l'any 2031.
2: I després que aquest
1: decret
2: s'han de fer polítiques de creixement turístic.
1: Però necessiten fer caixa.
2: Una pregunta, AENA que pertany del Ministeri de Turisme o d'en Puente?
0: D'en Puente.
1: Puente.
0: Transports.
1: Puente, absolutament Puente.
2: De cap alt.
1: No, absolutament Puente.
2: No, me refereix. Que manda narices.
1: És que turisme no és un ministeri propi.
0: No.
1: Turisme no té un ministeri propi. Sí que hi havia ministeri antes.
0: Sí.
1: Com a Rajoy, perquè, per exemple, en Sòria, i teníem una secretària d'Estat mallorquina, també, que era Isabel Borrego, però ara no, ahir van considerar que no tenia...
2: Ah, en Jordi Areu, però en Jordi Areu no pinta...
1: Ente suficiente per ser exclusiva, única i exclusiva. Bueno, era turisme i indústria.
2: Però me referien a això.
1: Sí,
2: que...
1: però no, depèn, AENA depèn d'en Puente.
0: Sí.
1: Depèn de Puente perquè està dins els aeroports, és una empresa, AENA és una empresa.
2: Sí.
1: Una empresa, no sé quina participació té l'Estat dins ella, però És una empresa.
0: Que des de Balears demanen la cogestió de...
1: Però no volen.
0: Però lo que ha passat més d'una vegada. Per unanimitat a Balears, el Parlament aprova dur a Madrid la cogestió dels aeroports de Balears.
1: Exacte.
0: Però els qui han votat a favor d'aquesta cogestió, els qui governen, que són els mateixos, diu que no.
1: Efectivament.
0: Entonces, què pinta el PSIP aquí, en aquest cas?
1: Bueno, però és que sempre estem en la mateixa contradicció. La contradicció...
2: Què és això?
1: Absoluta. Mira, l'Estat té el 51% a través d'Enaire.
0: Sí.
1: D'Enaire té el 51% d'Aena. Aena és una màquina de fer dobbers.
0: Sí, són un centre comercial.
1: Sí, bueno, no, però ja...
0: Sí, però ara Sant Joan és un centre comercial.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però ja no és només el centre comercial, que és vergonyós. Que és vergonyós, que tinguis que anar passant per on ells volen. És una pràctica habitual a tot el món, ja. No? Comença a ser una pràctica habitual a tot el món. Però és que és una màquina de fer duros en so handling. És una màquina de fer duros en tot els serveis
2: sparking,
1: que ofereixen en els avions.
2: El parking és una altra. És una guinyotada.
1: Per imaginar el que és el parking dels avions.
2: Wow.
1: El que és el parking dels avions, el que paguen els avions. Aquest avió té que pagar per exemple, perquè li posen finger. Si no, te'n vas allà enmig. I si te'n vas allà, has de pagar per ser jardinera. És una màquina de fer duros, de fer duros, de fer duros. Aixequen la barrera cada matí i li entren camions plets de milions. És brutal. Oh. Claro que no volen de créixer. Claro que no volen de créixer. I claro, que viuen aquesta contradicció constant. Han de xerrar de decreixement, de que és insostenible per una banda, però per una altra banda no volen deixar de guanyar duros. Però és la contradicció política a tot el món. A tot el món ara s'ha fet una publicitat brutal i s'ha incentivat que compres un cotxe elèctric. Per protecció del medi ambient i tal i qual. Què està passant a Europa? Que, home, que s'han donat compte que la caixa de fer dobbers en els imposts de la benzina
0: ha baixat.
1: Doncs ja hi ha països, Espanya no encara, gràcies a Déu, però ja hi ha països que estan proposant posar en el seu país una tassa de 3 euros per cada 100 quilòmetres que faci un cotxe elèctric. No sé com cobrarà, però a final d'any tu has fet 10.000 quilòmetres, doncs has de pagar 300 euros d'imposts. Clar, no, perquè han de rescabalar els imposts, una part dels imposts. S'estan plantejant llevar els cotxes elèctrics i els híbrids no paguen hora. Pues, com a incentiu, perquè s'estan pues, ara plantejant llevar això i que paguin com els cotxes de combustió. Te rebaixen els imposts de circulació. Pues, s'estan plantejant llevar això i que paguin com els altres cotxes. Una vegada que tothom, que un 10% de la flota és elèctrica o híbrida, pues, ara és el moment de girar la truita i començar penalitzant aquesta gent. Quan no t'ofereixen res, perquè si almenys t'oferissin, això com la codassa, si almenys t'oferissin, escolta, a cada carrer posaran 4 enxufes perquè puguis enxufar, no, segueixen igual sense que puguis enxufar en lloc.
0: 4 enxufes, però de franc o també pagant? Perquè ara
1: de pago. Aquí gratis no hi ha res. De pago. Per tant, estem amb aquesta incoherència que s'ha situat la classe política a tot el món. Per una banda diuen blau i per l'altra diuen negre. Bueno, pues, així viurem. Mentrestant, la benzina està a més de 2 euros.
0: Sí.
1: Mentrestant, la benzina està a més de 2 euros. És una autèntica atrocitat. Als Estats Units, per això ha sortit el loco, aquells t'oferint $5,000 si guanya les eleccions aquesta
0: en
1: de mandat,
0: sí.
1: Perquè està molt preocupat, perquè comença amb una revolució absoluta pel preu de la benzina a Estats Units. Ojo, que ells tenen petroli, més els que roben Venezuela, més que roben Venezuela i els que volen robar Iran. Però, bé, pues no. Li s'ha pujat el preu i hi ha una revolució i passa una pena.
0: Però saps quina de son explicació ha donat en Trump? Com a excusa. Sí, però los huevos han bajado de precio.
1: A huevos los suyos, sí. Sí, no, és increïble.
0: Fem una aturada i després xerrarem de l'Ajuntament de Palma. O de Palma Ciutat, no sé exactament.
1: Això, de Palma Ciutat.
0: Palma Ciutat. Vinga, anem a fer la pausa i tornem. Radio
3: Balear. Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia. Atención, amantes del pádel, llega el 25 Torneo de Pádel Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el Torneo de Pádel de Diario de Mallorca.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Anem a xerrar durant uns minuts de Palma, de la ciutat de Palma, capità de les illes. En Sergi, bueno, crec que vol contar les seves bondats, no?, de la ciutat de Palma, de com es troba, etc, etc, no?
1: Sí, jo... és anecdòtic, és anecdòtic, però és un poc espòs de lo que, com funciona Palma. Aquest cap de setmana mos han despertat en dues notícies a la premsa local. I una era que l'Ajuntament d'Espalma desmantela el parc de jocs.
2: Sí. Que havia... Els columpios de Bellva.
1: Els columpios de Bellva. Efectivament, que han estat tota la vida.
2: Exacte.
1: Les tirolines, els tobogans...
2: Mm. Doncs, la vegada record... és que he jugat jo allà.
1: Jo record fotos... Fotos de... Que tenen fotos del meu fill, quan el meu fill tenia 3 i 4 anys. O sigui, estic parlant de fa 45 anys. Sí, 40 i pico d'anys. Jo desmantelen perquè els veïnats se queixen de que hi ha gent que va, sobretot els caps de setmana, i organitza festes guateques allà, amb música, tot el volumen i tal. I la solució de l'Ajuntament de Palma ha estat desmantelar-ho i traslladar-ho a una altra zona del bosc de Bellva. I me deman jo, escolti, que no és més fàcil que la policia actuï a una pràctica legal, que és organitzar festes en aquest puestos així, i cumpleaños i aquesta història. A més, fixa't vos que la policia la tenen de vora, la policia muntada.
2: Tenen
1: el destacament de la policia muntada. Ho tenen ben fàcil, actuar. Pues no, en lloc de que actuï la policia i desbaratar-li la siesta, pues se traslada a un altre lloc del bosc de Bellva. Absurdo, una cosa un parc, emblemàtica de tota la vida.
2: Un parc que ja en l'anterior legislatura, aquesta regidora d'infraestructura que hi havia, que tant era precisament de la policia local... No
1: la va fer més gran?
2: Sí, va fer més grossa,
1: més guapo,
2: més xulo, més guapo, més...
1: Més, però molt bé, molt bé. És que
2: és un lloc i és un lloc que fins i tot la gent que viu un poc per la zona, pel terreny o que si gent de zona en medans que podies anar a jugar allà sense, o a les escoles o quan anaves d'excursió en el bosc de Bellva a dir un monge de l'Àngel o anar-te'n d'excursió
1: Juanra, que nosaltres vivim perdona, establiments i el meu fill anava a jugar a mi allà, sí. I cada any quan el meu fill ve de Dominicana perquè són dues nits a jugar a des castell de Bellva perquè hi va jugar de nit tota la seva vida sense viure per la zona, però era plegat. Però, bueno, l'Ajuntament ha decidit que en lloc de fer complir les ordenances i prohibir això i actuar amb això, pues no, mira, el canviaran de puesto.
0: Sí, resulta que la presidenta de l'Associació de Veïnats de Bellva, del Terreno, diu que des de l'any 2021 estan reclamant aquesta solució.
1: Jo també reclam moltes coses i no, tampoc no tenen per què concedir-me tot el que jo reclam. I després ha sortit també una altra notícia que també me va fer molta gràcia, i és que hi ha queixes perquè hi ha grups de descerebrats, per no dir una altra cosa, que s'han dedicat colc a pic a donar colc a pallissa a la zona de la taulera a homosexuals que estan fent practicant el cruising. I tu dius, bueno, vale, m'apareix malament, m'apareix fatal, m'apareix impresentable que hi hagi gent que se vagi a distreure a pegar pallisses a homosexuals que estan practicant cruising a la taulera. Però la mateixa notícia deia que el bosc de la taulera és absolutament insalubre de la brutícia que hi ha allà.
2: Vaig veure les fotos,
1: lamentable. De paper, moquedors, preservatius i tot això. I me torna a demanar jo a on està la policia de Palma.
2: O simplement que esperen que hi hagi una desgràcia que...
1: No, però Juanra,

0: Ah, és que se m'haga de tal. Hombre, només faltaria. Només faltaria. No faig de veure el contenedor que hi ha en el carrer, claro. Però a on està l'Ajuntament de Palma? A on està? Vigilant, vigilant la nit de l'art. La policia de Palma local està vigilant la nit de l'art, per exemple, que sí que hi havia un despliegue de policia ah, gros. Vos... No, hombre, senyores.
1: No,
0: o sea, que el gato dels Reis quan era el rei.
2: Ah, sí, jo no vaig veure cap, ni un.
0: O sea, que el gato dels Reis.
2: O sea, de l'art, de policia.
0: Ah, sí, no, no, sí que hi havia per la zona de, d'Esborn i Cort, sí que hi havia, sí que hi havia, sí, sí, sí.
2: No, si jo vaig ser per allà, dissabte vespre.
0: Perquè se van amagar quan te van veure. Però n'hi havia, n'hi havia, n'hi havia.
1: Mira, ara, i si me permeto...
0: N'hi havia perquè hi havia regidors que feien la volta.
2: Bueno, de veritat, en el moment que hi havia regidors, però no va coincidir quan jo hi vaig passar, a les 8 i mitja.
0: Ah, bé, no, però jo me refereixo a això, quan van els regidors a fer la volta.
2: Que no hi havia ni un.
0: I... Després no, després ja...
2: Que per cert, xerrant de massificació, que tothom protesta per la massificació turística, mai havia vist tanta gent saturant Palma aquesta nit de l'art.
0: No, no, però...
2: I tots eren d'aquí, eren residents. Eh?
0: I perdona, saturant Palma... No és centre, Palma, perquè allà Santa Catalina i tota aquella sala d'allà no podia seure una terrassa. No podia, a les terrasses hi havia cua. A les terrasses hi havia cua. Mm. O sigui, ja no es digues, no, és que eren el centre de Palma. No. Se sortia de les avingudes,
2: no vaig veure cap
0: murades,
2: no vaig veure cap manifestant-se precisament per la massificació quan aquell dia, dissabte, esté massificada Palma.
0: Però era dels seus.
2: No, és... I la plaça Major, que no podies ni caminar perquè havien instal·lat exposicions a l'aire lliure que els pobres manteros no els hi van donar... ni un lloc per poder exposar les seves obres.
1: Sí, si me permeteu, sabeu que avui a la baixa, avui de matí, una notícia de la mort, ara no s'ha deixat, Antoni Tarabini, durant molts anys sociòleg, vinculat al PSOE, va participar, va ser dels membres d'aquest grup que se va reunir a Cura, abans, en el moment de la transició, que hi havia també gent del PSM, antic PSM, millor dit, en Sebastià Serra i Paco Obrador i tanta gent, que, Antoni Tarabini és mort, ha mort avui, i demà se li farà el responso, el velatori, demà entre les 5 i les 8 de la baixa en el Sanatori de Sant Valentí. Descansi en pau, Antoni Tarabini, una persona jove, l'he coneguda, molt bona persona, fins a la darrera, sempre, recordes les assemblees de la meva agrupació de Palma Llevant, sempre estava en les idees, dient la seva, i sin ningú tipus de miedo, com diuen, dient el que pensava, i si havia de criticar, feia una crítica constructiva, però sempre respetuoso i molt bon. Molt bon. Jo, un 10, sempre. I avui... Després, si me deixeu pegar un palo a l'Ajuntament de Palma...
0: Antoni, vaig tenir moltíssima relació amb ell, moltíssima, em sap molt de greu. Ara feia, jo, 5 o 6 anys que no coincidíem, hem coincidit molt, hem treballat molt, des d'aquells quadernos de Gadeso, que feia sempre a les enquestes me feia gràcia perquè me deia, una enquesta així sempre posarà el que vulguis que paga, el número el donen per el que vulguis que paga. L'estima molt, la veritat, era un cap privilegiat. Ell va començar la seva carrera política, la va començar a la clandestinitat més absoluta, i va estar detingut, i tota zona. Va ser capellà, va coincidir en els temps, crec, amb en Paco Obrador a Calvià, però era

0: CAPs més clars i més privilegiats de l'anàlisi polític que han tingut aquestes illes. Jo crec que un personatge per recordar, com en Pep Melià en el seu moment, són personatges per recordar per la seva lluïdesa política. Després serà dels teus o no serà dels teus, això és una altra història, però ja te dic, l'enyorarem i sobretot descansi en pau, perquè se n'ha anat una grandíssima persona. Era bonut, però una grandíssima persona, la veritat.
1: Sí, sí, i sempre tenia... No, era capaç de... Te feia una anàlisi, jo recordo una assemblea, i fer una anàlisi de la situació política, vamos, que ho endevinava, però...
0: Sí, de la vieja escuela.
1: Exacte. Si me permeteu, un divendres a vespre, a Gènova, se va donar, va haver un accident, una dona que anava dins el seu cotxe va tenir una indisposició i un altre cotxe no va poder evitar que adelantar-la i se van xocar. Vos podeu creure que per la policia va tardar quasi una hora per venir a dirigir el tràfic? Van venir quasi misses dites. Nosaltres, era banca nostra, se va cridar a l'ambulància va venir el més ràpid que va poder, però la policia local va estar, i a més una dona que duia marcapassos.
0: Quant era això?
1: Divendres a vespre, de les 9.
0: S'ha dit a l'art.
2: No, era dissabte.
0: Ah, sí,
1: Sí. Jo flipava.
2: Només estem preparant el dispositiu.
1: Va venir la furgoneta en sos arrestados i tal, i després van venir dos policies a dirigir el tràfic.
2: Sí, però aquí a Sebre també en quin moment se va avisar la policia, també.
0: Sí, clar.
1: No, tot d'una que se va... La gent que van de veïnats i tal van telefonar. I...
0: Sí, però a vegades hi ha molta descoordinació. I t'explic. Quan té un accident, quan té un de nou, i això és una recomanació que sempre faig, crida en el 061 i en el 091. No cridis el 112.
1: No.
0: El 112 és nefàstic.
1: És que van cridar... Nosaltres no, però el primer que van cridar és el 112.
0: El 112 és nefàstic. Jo tinc... no fa molt, per un accident també a les costes d'establiments, allà de la iglesia d'establiments, voltant aquelles curves, i la veritat, en poques paràboles, li vaig dir que se n'anessin
2: a
0: porgar fum. Se n'anessin a porgar fum, i vaig tenir que cridar directament en el 061, i va ser rapidíssim. Va ser rapidíssim la situació. De fet, se van presentar el cotxe d'unitat avançada que tenen d'ambulàncies i dues ambulàncies més darrere, més dos cotxes de policia. Però segur dos. I d'on és? Però no se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa. Tenc un home que s'està morint en terra.
1: Claro.
0: Que s'està morint. Però bé, d'on és això? I tal i qual. No, però vostè tranquil, no se posi nerviós. Collo, vete a la mierda, allà, no te posis nerviós. Tu quan tens una persona que s'està morint, a les teves mans...
2: Saps què passa? Que volen imitar, volen imitar en el servei de, diguéssim, d'emergències, 112 dels Estats Units. Vida real. Perquè comencen a... Però està viva?
0: Exacte, sí, comencen així. Comencen així.
2: Jo a vegades que veig algun documental en casos reals, és beneita. No veus que la persona que t'està telefonant està nerviosa i t'està dient que l'han trobada en plena de sang? Però, ¿sabes si hay alguien más en la casa?
0: Exacte, te demanamos això. Y hay más implicados. Que no, que se le acaba de pegar solito con la moto. Pero usted no se ponga nervioso. Pero ¿cómo no estoy nervioso? Si estoy charlando, estoy con tanto en terra. Y entonces, bueno...
1: Nosotros, aquella dona estaba totalmente, como digo yo, aquella dona estaba totalmente dins el cotxe. Que estaba, le había pegado un menos mal que había un veïnat, o había gente que eran metges y van poder manco estabilitzar-la. Porque el part del cotxe seu va quedar atrapat en l'altre.
0: Sí, però estem a estar...
1: Ni siquiera vam cridar el bombero ni res.
0: Però... Bueno, però estem a estar en el problema del CO2.
1: Sí, sí, no, no.
0: El problema està en el problema del CO2. Que claro, que posen una lota, allà quan estan des telèfon, no sé si li fan qualque curs de formació o no, no tenc ni idea.
2: El que anava a dir, fan un curs de formació.
0: No ho sé, no tenc ni idea.
2: I deu ser el protocol que els hi han indicat de seguir.
0: En canvi, penges tot d'una, vaig enviar a rodar. Ja, telefonam al 061.
2: Directament.
0: El 061, i va dir, sí, sí, ja estem avisat perquè... Un altre cotxe que tenia darrere meu ja havia telefonat directament en el 061. Sí. I varen actuar ràpid. Però no pot fer el que tu dius, aquest tipus de gent. Però vostè no se posa nerviosa, que no me vull a poner nerviosa. En aquell moment estoy solo.
2: Está respirando.
0: Solo. Claro, solo. Estoy solo. Está convulsionando. Bé, pas de dir tot el que passava, la situació que tal. Y le digo, no se ponga nervioso y cuénteme. Es que no me aparecen las curvas de la carretera de Esporles. Ay, pero tú...
1: ¿Y el mapa? ¿Y Google Maps?
0: Bueno, establiments, la iglesia de estar... Bien, vamos a ver si lo encuentro. Un segundo, mira, no se ponga nervioso. Vés-te'n a rodar.
2: A lo que tardes amb aquesta cridada, ja amb el 061, des d'un primer moment, ja estarien allà estabilitzant a la persona.
0: Exacte. Per tant... No va compareixer la policia, va compareixer tant la policia. Vés a saber on varen cridar i com varen cridar. Perquè jo, amb tot el respecte, i tot el respecte que li tinc en el director d'emergències, director general d'emergències, que crec que és un grandíssim professional, però els 1-2 s'ho han de fer mirar.
2: Segis, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Deixem aquí. Juan, t'escoltant d'aquí uns moments amb els esports, i a vostès els esperam demà a partir de les 11 amb un nou matinal. Ara arriben notícies, que tinguin una molt bona jornada, el que queda d'aquest dilluns 21 de setembre. Adeu!

és l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Chiancannoli.
1: Chiancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
0: Cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
4: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.